descans. Fins que ho haran jauat a caixa i manta. No pomes i nats i s'ama saros i gust. No canxis pausaita, cinxi a xispa, a tisuns. Amo els tucu i astamassis. Amo sua, amo llulla, amo gella. Anem a tot.